0: Beguen un cop. Per parlar d'un ibrugnas o d'un ibrugnasso.
1: Se bandabu com un turze, com un tessu, com un esclop.
0: Pipavo che lo fenno, se bandabu com un age, com un cul, com un osuco.
1: Ero bandat a clau.
2: Nous sien pintats del bi de la barrico.
3: Ero completament tibat e me n'abo de rambal.
0: Cal la bandado ja s'est passat, se torna a butar a treballar.
2: Abio bravament assunat.
1: Aquel d'aquí és un mandorlo.
3: Aquel portonezzavo suve la bustello.
0: Aquel ofenno trappavo in opel cada matí.
2: Te pregno d'aquellos cuferos?
1: Fasio lo mestier de truco taulier.
3: Cado di mense, cargavo la monino.
0: Trappavo d'aquellos bisturnaros aquel tipe?
2: Abio si tratti con de pla.
1: Aquel monde de morum entre gallac e garabastens.
3: Fasio de passes carats como de rodos e molí.
0: Formulos per trincar o brindar.
1: Anan brindar a la santa de la comuna.
2: Un brinde.
1: Anen, trinquen sano.
3: Santat, lo pegal, la tuco e lo baral.
0: A la santa del nas que la buco veo, per demandar a beure. Cusi s'apelo l'home de la Sebebiana? Sebebian.
3: Aves pas un casset, aixi? Perquè aixi n'hi ha un casset.
4: Vegan.